0: Vitor Rajá, Moçambique.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Clemendela Cantirson na Antena Nacional.
2: Moçambique de Les a Les.